0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Inaccessible i tranquil·la, la nostra cala somiada, de tot el món amagada, pa tu i pa mi de per vida.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: Come on.
1: Baby girl, baby girl. Oh.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.

0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Uns turistes francesos han trobat a la platja de Malgrat de Mar 30 paquets amb una imatge de la Bíblia i Jesucrist que contenien droga. La troballa es va fer el passat dimarts a la nit, segons ha avançat La Vanguardia, per part d'uns turistes francesos allotjats al càmping Els Pins. Es dona la circumstància que en els darrers dies han aparegut paquets similars a Badalona i Tarragona. Els investigadors sospiten que podria tractar-se d'una càrrega de droga perduda entre Balears i Catalunya. Canviem de qüestió. Després de la bona acollida de la primera edició de l'any passat 2025, el nucli de Joanet a Arbúcies torna a ser l'escenari d'un concert. En aquesta segona edició, el públic podrà gaudir de l'espectacle Un viatge per la música cubana, protagonitzat per Telva Rojas i la Selva Big Band. L'activitat tindrà lloc el dissabte 29 d'agost, a 8:45 del vespre, i està oberta a tota la ciutadania. De l'àmbit general, destaquem que el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures des del 18 d'agost, quan Protecció Civil va activar en fase d'alerta el pla Procicat per calor intensa tant de dia com de nit. L'alerta s'ha desactivat aquest dijous a la tarda, ja que el Servei Meteorològic de Catalunya dona per finalitzada la previsió de superació dels llindars de perill per temperatures màximes i mínimes. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus en diverses ocasions i en diverses estacions, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Priorat. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb domini dels núvols i algunes precipitacions, temperatures màximes de 29 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

Els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: La Masia Tordera.
5: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Vidreres s'escalfa motors per a la festa major que tindrà lloc del 3 al 7 de setembre. El municipi ha preparat una programació amb diferents activitats per totes les edats, amb grans concerts, cultura popular, propostes familiars, esport i alguns dels actes més emblemàtics de la festa. El pregó anirà a càrrec del Club Futbol Sala Joves de Vidreres i a les barraques actuaran Detallets, Els Amics de les Arts i Mont DJ, entre altres. I Calella presenta aquesta tarda el cartell i la programació completa de la Festa de la Minerva i la Fira de l'Almaresma, que enguany arriba a la 45a edició. Fa uns mesos, el consistori calellenc ja va anunciar els caps de cartell de les barraques. Seran Detallets, Catarres, Banda Neon i Orquestra Diversiones, entre altres. De l'àmbit general, destaquem que Protecció Civil ha activat aquest dijous en fase d'alerta al Pla Inuncat per l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per a les pròximes hores i especialment entre divendres al vespre i dissabte al matí. Per divendres, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat fins a 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja. Es poden superar els 40 litres en 30 minuts en punts del litoral, prelitoral, Catalunya Central i el Nord-est. A partir del vespre, les precipitacions més intenses es concentraran al litoral i prelitoral sud. I pel que fa al temps, precisament, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb domini dels núvols i també precipitacions, temperatures màximes de 29 graus. Per demà, dissabte, en general, cel variable i temperatures sense gaires canvis, tot i que el sol es podrien posar al final del dia. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670-78-22-26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670-78-22-26. Truca'ns!
2: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Baler i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Baler amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
3: T'esperem a Buró Baler Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.

0: Aquest setembre celebrem 10 anys de Festival Micròmetre. Del 3 al 6, 12 i 13 i 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Masferrer, Illana, Teatre al Detall, Bel Feixedes, Carla Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a festivalmicròmetre.cat.
1: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.
2: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrís. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100. Mm.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Uns turistes francesos han trobat a la platja de Malgrat de Mar 30 paquets amb una imatge de la Bíblia i Jesucrist que contenien droga. La troballa es va fer el passat dimarts a la nit, segons s'ha avançat La Vanguardia, per part d'uns turistes francesos allotjats al càmping Els Pins. Es dona la circumstància que en els darrers dies han aparegut paquets similars a Badalona i Tarragona. Els investigadors sospiten que podria tractar-se d'una càrrega de droga perduda entre Balears i Catalunya. Canviem de qüestió. Després de la bona acollida de la primera edició de l'any passat 2025, el nucli de Joanet a Arbúcies torna a ser l'escenari d'un concert. En aquesta segona edició, el públic podrà gaudir de l'espectacle Un viatge per la música cubana, protagonitzat per Telva Rojas i la Selva Big Band. L'activitat tindrà lloc el dissabte 29 d'agost, a 7:45 del vespre, i està oberta a tota la ciutadania. De l'àmbit general, destaquem que el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures des del 18 d'agost, quan Protecció Civil va activar en fase d'alerta el pla Procicat per calor intensa tant de dia com de nit. L'alerta s'ha desactivat aquest dijous a la tarda, ja que el Servei Meteorològic de Catalunya dona per finalitzada la previsió de superació dels llindars de perill per temperatures màximes i mínimes. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus en diverses ocasions i en diverses estacions, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Priorat. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb domini dels núvols i algunes precipitacions, temperatures màximes de 29 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
0: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
7: A l'agost obrim tots els dies.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Ecokill és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecokill et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecokill, el teu espai lliure de plagues.
4: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
3: No badeu, que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
4: Hi haurà cotxes elèctrics?
3: Sí, senyora, i tons a preu de sardina. Ha!
5: Vine a Expo Casió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
6: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jsacarnissers.com.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Vidreres s'escalfa motors per a la festa major que tindrà lloc del 3 al 7 de setembre. El municipi ha preparat una programació amb diferents activitats per totes les edats, amb grans concerts, cultura popular, propostes familiars, esport i alguns dels actes més emblemàtics de la festa. El pregó anirà a càrrec del Club Futbol Sala Joves de Vidreres i a les barraques actuaran Detallets, els Amics de les Arts i Mont DJ, entre altres. I Calella presenta aquesta tarda el cartell i la programació completa de la Festa de la Minerva i la Fira de l'Almaresma, que enguany arriba a la 45a edició. Fa uns mesos, el consistori calellenc ja va anunciar els caps de cartell de les barraques. Seran Detallets, Catarres, Banda Neon i Orquestra Diversiones, entre altres. De l'àmbit general, destaquem que Protecció Civil ha activat aquest dijous en fase d'alerta al Pla Inuncat per l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per a les pròximes hores i especialment entre divendres al vespre i dissabte al matí. Per divendres, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat fins a 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja. Es poden superar els 40 litres en 30 minuts en punts del litoral, prelitoral, Catalunya Central i el Nord-est. A partir del vespre, les precipitacions més intenses es concentraran al litoral i prelitoral sud. I pel que fa al temps, precisament, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb domini dels núvols i també precipitacions, temperatures màximes de 29 graus. Per demà, dissabte, en general, cel variable i temperatures sense gaires canvis, tot i que el sol es podrien posar al final del dia. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
4: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.

0: platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
0: L'has portat al dentista?
1: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
0: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
2: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
4: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els veïns de la comunitat Illa Centre del Masnou, un bloc d'habitatge públic impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona, l'AMB, denuncien infinitat de desperfectes en una promoció que consideren no té els mínims exigibles. Els afectats també alerten dels maldecaps provocats per l'aigua, ja que en diferents espais han aparegut filtracions, humitats i òxid. L'AMB defensa que és bastant habitual que s'hagin de fer reajustaments en obres noves, però que malgrat tot s'ha fet un seguiment exhaustiu de cada cas i que la constructora ja hauria resolt el 90% de les incidències. I Blana s'acollirà les properes setmanes dues campanyes de donació de sang, una d'extraordinària del 24 al 26 d'agost i l'ordinària del 16 al 17 de setembre. La setmana del dilluns 24 al dimecres 26 d'agost hi haurà una carpa instal·lada al Passeig de Mar tots tres dies a les tardes i a mitjans de setembre es farà de nou a la sala de plens de l'Ajuntament. Des del Banc de Sang, l'estiu d'aquest 2026 s'ha engegat la campanya "Aquest estiu som fans de donar-ho tot" perquè tothom qui pugui doni sang allà on sigui que estigui passant l'estiu arreu de Catalunya. Des del Banc de Sang recorden que calen més de 40.000 donacions durant l'estiu arreu de Catalunya per mantenir les necessitats dels pacients als hospitals i tenir les reserves estables. De l'àmbit general, destaquem que un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat aquest dijous a la tarda a la regió andina d'Ayacucho, al sud del Perú. De moment no s'han reportat víctimes mortals, donat que es tracta d'una zona força despoblada, tot i que així s'han registrat diversos danys materials i alguns ferits. L'epicentre ha estat a pocs quilòmetres de la ciutat de Coracora, a una profunditat de més de 100 quilòmetres. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà dissabte cel variable i temperatures sense gaires canvis. Diumenge, més estones de sol. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'Avinguda de l'Estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
2: ¿Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
3: Ràdio Marina. Amb un bon onze inicial vull guanyar 3...

0: No vedeu que us quedareu sense? En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
4: A l'agost obrim tots els dies.
5: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Radio Marina.
6: L'agenda de Radio Marina.
5: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Anem amb l'agenda d'activitats. Aquest divendres a Blanes tenim l'exposició de construcció de l'artista blanenc Francesc Orenc a la Casa Saladrigues fins al 29 d'agost. També la població celebra aquests dies la festa dels copatrons amb diverses activitats. Més activitats a Blanes, la fira d'estiu des del dia 20, des d'ahir, de fet, fins al dia 23, d'11 del matí a 11 de la nit al passeig Pau Casals i al carrer Ample, també al passeig de la Mestrança. A Lloret de Mar, demà, dia 22, tenim a la Roca d'en Maig un tribut a Queen a partir de les 11 de la nit. I a Calella continua el NEC, el Festival Nits d'Estiu, avui divendres amb Maruja Limón i demà dissabte amb un tribut a Eugenio. També destaquem el proper diumenge a la Fira d'Estiu de Calella, a la Riera Cap Aspre, des de les 5 de la tarda fins les 11 de la nit. I a Pineda de Mar continua la segona edició de l'Estiuejat, aquest conjunt d'activitats de diferents disciplines artístiques que s'allargarà fins al 30 d'agost. A Tordera estan de festa major fins al dia 26 amb el pregó el proper diumenge, dia 23, i també la baixada de carretons el dia 22, demà. I acabem destacant a Santa Coloma de Farners els dimecres a la fresca, tots els dimecres a la plaça Farners, aquest proper dimecres, dia 26, amb Julien León.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Música.

0: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons, amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la dotzena cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!
1: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Balé. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39 euros amb 90 i calculadores científiques a 5 euros amb 90. Sí, a Buró Balé, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
2: T'esperem a Buró Balé Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Buró Balé, Punes.
3: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
4: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
5: Com la pizza del pomodoro.
6: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Uns turistes francesos han trobat a la platja de Malgrat de Mar 30 paquets amb una imatge de la Bíblia i Jesucrist que contenien droga. La troballa es va fer el passat dimarts a la nit, segons s'ha avançat La Vanguardia, per part d'uns turistes francesos allotjats al càmping Els Pins. Es dona la circumstància que en els darrers dies han aparegut paquets similars a Badalona i Tarragona. Els investigadors sospiten que podria tractar-se d'una càrrega de droga perduda entre Balears i Catalunya. Canviem de qüestió. Després de la bona acollida de la primera edició de l'any passat 2025, el nucli de Joanet a Arbúcies torna a ser l'escenari d'un concert. En aquesta segona edició, el públic podrà gaudir de l'espectacle Un viatge per la música cubana, protagonitzat per Telva Rojas i la Selva Big Band. L'activitat tindrà lloc el dissabte 29 d'agost, a 7:45 del vespre, i està oberta a tota la ciutadania. De l'àmbit general, destaquem que el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures des del 18 d'agost, quan Protecció Civil va activar en fase d'alerta el pla Procicat per calor intensa tant de dia com de nit. L'alerta s'ha desactivat aquest dijous a la tarda, ja que el Servei Meteorològic de Catalunya dona per finalitzada la previsió de superació dels llindars de perill per temperatures màximes i mínimes. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus en diverses ocasions i en diverses estacions, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Priorat. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb domini dels núvols i algunes precipitacions, temperatures màximes de 29 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Uns turistes francesos han trobat a la platja de Malgrat de Mar 30 paquets amb una imatge de la Bíblia i Jesucrist que contenien droga. La troballa es va fer el passat dimarts a la nit, segons ha avançat La Vanguardia, per part d'uns turistes francesos allotjats al càmping Els Pins. Es dona la circumstància que en els darrers dies han aparegut paquets similars a Badalona i Tarragona. Els investigadors sospiten que podria tractar-se d'una càrrega de droga perduda entre Balears i Catalunya. Canviem de qüestió. Després de la bona acollida de la primera edició de l'any passat 2025, el nucli de Joanet a Arbúcies torna a ser l'escenari d'un concert. En aquesta segona edició, el públic podrà gaudir de l'espectacle Un viatge per la música cubana, protagonitzat per Telva Rojas i la Selva Big Band. L'activitat tindrà lloc el dissabte 29 d'agost, a 7:45 del vespre, i està oberta a tota la ciutadania. De l'àmbit general, destaquem que el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures des del 18 d'agost, quan Protecció Civil va activar en fase d'alerta el pla Procicat per calor intensa tant de dia com de nit. L'alerta s'ha desactivat aquest dijous a la tarda, ja que el Servei Meteorològic de Catalunya dona per finalitzada la previsió de superació dels llindars de perill per temperatures màximes i mínimes. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus en diverses ocasions i en diverses estacions, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Priorat. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb domini dels núvols i algunes precipitacions, temperatures màximes de 29 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Aquest setembre celebrem 10 anys de Festival Micròmetre. Del 3 al 6, 12 i 13, i 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Masferrer, Illana, Teatre al Detall, Bel Feixedes, Carla Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a festivalmicròmetre.cat.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

Come on, baby girl, baby girl. Oh.

0: de les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Vidreres s'escalfa motors per a la festa major que tindrà lloc del 3 al 7 de setembre. El municipi ha preparat una programació amb diferents activitats per totes les edats, amb grans concerts, cultura popular, propostes familiars, esport i alguns dels actes més emblemàtics de la festa. El pregó anirà a càrrec del Club Futbol Sala Joves de Vidreres i a les barraques actuaran The Tallets, els Amics de les Arts i Mont DJ, entre altres. I Calella presenta aquesta tarda el cartell i la programació completa de la Festa de la Minerva i la Fira de l'Almaresma, que enguany arriba a la 45a edició. Fa uns mesos, el consistori calellenc ja va anunciar els caps de cartell de les barraques. Seran The Tallets, Catarres, Banda Neon i Orquestra Diversiones, entre altres. De l'àmbit general destaquem que Protecció Civil ha activat aquest dijous en fase d'alerta al Pla Inuncat per l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per a les pròximes hores i especialment entre divendres al vespre i dissabte al matí. Per divendres, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat fins a 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja. Es poden superar els 40 litres en 30 minuts en punts del litoral, prelitoral, Catalunya Central i el Nord-est. A partir del vespre, les precipitacions més intenses es concentraran al litoral i prelitoral sud. I pel que fa al temps, precisament, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb domini dels núvols i també precipitacions, temperatures màximes de 29 graus. Per demà, dissabte, en general, cel variable i temperatures sense gaires canvis, tot i que el sol es podrien posar al final del dia. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
5: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
6: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
7: Hi haurà cotxes elèctrics?
6: Sí, senyora, i tons a preu de sardina. Ha!
8: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
9: Hola, Gala.
10: Hola. Com va la reforma del bany? Ja tens data?
9: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
10: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 €. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 € en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els veïns de la comunitat Illa Centre del Masnou, un bloc d'habitatge públic impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona, l'AMB, denuncien infinitat de desperfectes en una promoció que consideren no té els mínims exigibles. Els afectats també alerten dels maldecaps provocats per l'aigua, ja que en diferents espais han aparegut filtracions, humitats i òxid. L'AMB defensa que és bastant habitual que s'hagin de fer reajustaments en obres noves, però que malgrat tot s'ha fet un seguiment exhaustiu de cada cas i que la constructora ja hauria resolt el 90% de les incidències. I Blana s'acollirà les properes setmanes dues campanyes de donació de sang, una d'extraordinària del 24 al 26 d'agost i l'ordinària del 16 al 17 de setembre. La setmana del dilluns 24 al dimecres 26 d'agost hi haurà una carpa instal·lada al Passeig de Mar tots tres dies a les tardes i a mitjans de setembre es farà de nou a la sala de plens de l'Ajuntament. Des del Banc de Sang, l'estiu d'aquest 2026 s'ha engegat la campanya "Aquest estiu som fans de donar-ho tot" perquè tothom qui pugui doni sang allà on sigui que estigui passant l'estiu arreu de Catalunya. Des del Banc de Sang recorden que calen més de 40.000 donacions durant l'estiu arreu de Catalunya per mantenir les necessitats dels pacients als hospitals i tenir les reserves estables. De l'àmbit general, des que un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat aquest dijous a la tarda a la regió andina d'Ayacucho, al sud del Perú. De moment no s'han reportat víctimes mortals, donat que es tracta d'una zona força despoblada, tot i que així s'han registrat diversos danys materials i alguns ferits. L'epicentre ha estat a pocs quilòmetres de la ciutat de Coracora, a una profunditat de més de 100 quilòmetres. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà dissabte cel variable i temperatures sense gaires canvis. Diumenge, més estones de sol. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons, amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la dotzena cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
2: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
4: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Quilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.

0: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: La Masia Tordera.
3: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Uns turistes francesos han trobat a la platja de Malgrat de Mar 30 paquets amb una imatge de la Bíblia i Jesucrist que contenien droga. La troballa es va fer el passat dimarts a la nit, segons s'ha avançat La Vanguardia, per part d'uns turistes francesos allotjats al càmping Els Pins. Es dona la circumstància que en els darrers dies han aparegut paquets similars a Badalona i Tarragona. Els investigadors sospiten que podria tractar-se d'una càrrega de droga perduda entre Balears i Catalunya. Canviem de qüestió. Després de la bona acollida de la primera edició de l'any passat 2025, el nucli de Joanet a Arbúcies torna a ser l'escenari d'un concert. En aquesta segona edició, el públic podrà gaudir de l'espectacle Un viatge per la música cubana, protagonitzat per Telva Rojas i la Selva Big Band. L'activitat tindrà lloc el dissabte 29 d'agost, a 7:45 del vespre, i està oberta a tota la ciutadania. De l'àmbit general, destaquem que el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures des del 18 d'agost, quan Protecció Civil va activar en fase d'alerta el pla Procicat per calor intensa tant de dia com de nit. L'alerta s'ha desactivat aquest dijous a la tarda, ja que el Servei Meteorològic de Catalunya dona per finalitzada la previsió de superació dels llindars de perill per temperatures màximes i mínimes. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus en diverses ocasions i en diverses estacions, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Priorat. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb domini dels núvols i algunes precipitacions, temperatures màximes de 29 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. No Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 370660 i et fem el diagnòstic gratuït.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres. Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jsacarnissers.com.
1: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
2: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
3: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts, cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
2: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
4: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41919 de Blanes.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Vidreres s'escalfa motors per a la festa major que tindrà lloc del 3 al 7 de setembre. El municipi ha preparat una programació amb diferents activitats per totes les edats, amb grans concerts, cultura popular, propostes familiars, esport i alguns dels actes més emblemàtics de la festa. El pregó anirà a càrrec del Club Futbol Sala Joves de Vidreres i a les barraques actuaran The Tallets, els Amics de les Arts i Mont DJ, entre altres. I Calella presenta aquesta tarda el cartell i la programació completa de la Festa de la Minerva i la Fira de l'Almaresma, que enguany arriba a la 45a edició. Fa uns mesos, el consistori calellenc ja va anunciar els caps de cartell de les barraques. Seran The Tallets, Catarres, Banda Neon i Orquestra Diversiones, entre altres. De l'àmbit general, destaquem que Protecció Civil ha activat aquest dijous en fase d'alerta al Pla Inuncat per l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per a les pròximes hores i especialment entre divendres al vespre i dissabte al matí. Per divendres, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat fins a 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja. Es poden superar els 40 litres en 30 minuts en punts del litoral, prelitoral, Catalunya Central i el Nord-est. A partir del vespre, les precipitacions més intenses es concentraran al litoral i prelitoral sud. I pel que fa al temps, precisament, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb domini dels núvols i també precipitacions, temperatures màximes de 29 graus. Per demà, dissabte, en general, cel variable i temperatures sense gaires canvis, tot i que el sol es podrien posar al final del dia. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.

0: Aquest setembre celebrem 10 anys de Festival Micròmetre. Del 3 al 6, 12 i 13 i 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Masferrer, Illana, Teatre al Detall, Bel Feixedes, Carla Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a festivalmicròmetre.cat.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tons a preu de sardina.
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons, amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la dotzena cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa. Radio Marina.
5: L'agenda de Radio Marina.
6: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Anem amb l'agenda d'activitats d'aquest divendres. A Blanes tenim l'exposició de construcció de l'artista blanenc Francesc Orenc a la Casa Saladrigues fins al 29 d'agost. També la població celebra aquests dies la festa dels copatrons amb diverses activitats. Més activitats a Blanes, la fira d'estiu des del dia 20, des d'ahir, de fet, fins al dia 23, d'11 del matí a 11 de la nit al passeig Pau Casals i al carrer Ample, també al passeig de la Mestrança. A Lloret de Mar, demà dia 22, tenim a la Roca d'en Maig un tribut a Queen a partir de les 11 de la nit. I a Calella continua el NEC, el Festival Nits d'Estiu, avui divendres amb Maruja Limón i demà dissabte amb un tribut a Eugenio. També destaquem el proper diumenge a la Fira d'Estiu de Calella, a la Riera Cap Aspre, des de les 5 de la tarda fins les 11 de la nit. I a Pineda de Mar continua la segona edició de l'Estiuejat, aquest conjunt d'activitats de diferents disciplines artístiques que s'allargarà fins al 30 d'agost. A Tordera estan de festa major fins al dia 26 amb el pregó el proper diumenge dia 23 i també la baixada de carretons el dia 22, demà. I acabem destacant a Santa Coloma de Farners els dimecres a la fresca, tots els dimecres a la plaça Farners, aquest proper dimecres dia 26, amb Julien León.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Sí.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
3: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els veïns de la comunitat Illa Centre del Masnou, un bloc d'habitatge públic impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona, l'AMB, denuncien infinitat de desperfectes en una promoció que consideren no té els mínims exigibles. Els afectats també alerten dels maldecaps provocats per l'aigua, ja que en diferents espais han aparegut filtracions, humitats i òxid. L'AMB defensa que és bastant habitual que s'hagin de fer reajustaments en obres noves, però que malgrat tot s'ha fet un seguiment exhaustiu de cada cas i que la constructora ja hauria resolt el 90% de les incidències. I Blana s'acollirà les properes setmanes dues campanyes de donació de sang, una d'extraordinària del 24 al 26 d'agost i l'ordinària del 16 al 17 de setembre. La setmana del dilluns 24 al dimecres 26 d'agost hi haurà una carpa instal·lada al Passeig de Mar tots tres dies a les tardes i a mitjans de setembre es farà de nou a la sala de plens de l'Ajuntament. Des del Banc de Sang, l'estiu d'aquest 2026 s'ha engegat la campanya "Aquest estiu som fans de donar-ho tot" perquè tothom qui pugui doni sang allà on sigui que estigui passant l'estiu arreu de Catalunya. Des del Banc de Sang recorden que calen més de 40.000 donacions durant l'estiu arreu de Catalunya per mantenir les necessitats dels pacients als hospitals i tenir les reserves estables. De l'àmbit general, des que un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat aquest dijous a la tarda a la regió andina d'Ayacucho, al sud del Perú. De moment no s'han reportat víctimes mortals, donat que es tracta d'una zona força despoblada, tot i que així s'han registrat diversos danys materials i alguns ferits. L'epicentre ha estat a pocs quilòmetres de la ciutat de Coracora, a una profunditat de més de 100 quilòmetres. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà dissabte cel variable i temperatures sense gaires canvis. Diumenge, més estones de sol. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Va, vinga, selfie.
1: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes. Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Baler. I troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Baler, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
5: T'esperem a Buró Baler Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.

0: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
1: A l'agost obrim tots els dies.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
6: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

0: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Uns turistes francesos han trobat a la platja de Malgrat de Mar 30 paquets amb una imatge de la Bíblia i Jesucrist que contenien droga. La troballa es va fer el passat dimarts a la nit, segons s'ha avançat La Vanguardia, per part d'uns turistes francesos allotjats al càmping Els Pins. Es dona la circumstància que en els darrers dies han aparegut paquets similars a Badalona i Tarragona. Els investigadors sospiten que podria tractar-se d'una càrrega de droga perduda entre Balears i Catalunya. Canviem de qüestió. Després de la bona acollida de la primera edició de l'any passat 2025, el nucli de Joanet a Arbúcies torna a ser l'escenari d'un concert. En aquesta segona edició, el públic podrà gaudir de l'espectacle Un viatge per la música cubana, protagonitzat per Telva Rojas i la Selva Big Band. L'activitat tindrà lloc el dissabte 29 d'agost, a 7:45 del vespre, i està oberta a tota la ciutadania. De l'àmbit general, destaquem que el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures des del 18 d'agost, quan Protecció Civil va activar en fase d'alerta el pla Procicat per calor intensa tant de dia com de nit. L'alerta s'ha desactivat aquest dijous a la tarda, ja que el Servei Meteorològic de Catalunya dona per finalitzada la previsió de superació dels llindars de perill per temperatures màximes i mínimes. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus en diverses ocasions i en diverses estacions, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Priorat. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb domini dels núvols i algunes precipitacions, temperatures màximes de 29 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972 81 77 33.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes, número 100.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!

0: No vedeu que us quedareu sense? En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Ja estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expo Casió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. Si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Esport.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Vidreres escalfa motors per a la Festa Major que tindrà lloc del 3 al 7 de setembre. El municipi ha preparat una programació amb diferents activitats per totes les edats, amb grans concerts, cultura popular, propostes familiars, esport i alguns dels actes més emblemàtics de la festa. El pregó anirà a càrrec del Club Futbol Sala Joves de Vidreres i a les barraques actuaran Detallets, Els Amics de les Arts i Mont DJ, entre altres. I Calella presenta aquesta tarda el cartell i la programació completa de la Festa de la Minerva i la Fira de l'Almaresme, que enguany arriba a la 45a edició. Fa uns mesos, el consistori calellenc ja va anunciar els caps de cartell de les barraques. Seran Detallets, Catarres, Banda Neon i Orquestra Diversiones, entre altres. De l'àmbit general destaquem que Protecció Civil ha activat aquest dijous en fase d'alerta al Pla Inuncat per l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per a les pròximes hores i especialment entre divendres al vespre i dissabte al matí. Per divendres, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat fins a 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja. Es poden superar els 40 litres en 30 minuts en punts del litoral, prelitoral, Catalunya Central i el Nord-est. A partir del vespre, les precipitacions més intenses es concentraran al litoral i prelitoral sud. I pel que fa al temps, precisament, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb domini dels núvols i també precipitacions, temperatures màximes de 29 graus. Per demà, dissabte, en general, cel variable i temperatures sense gaires canvis, tot i que el sol es podrien posar al final del dia. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor de

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
3: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
4: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
3: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
5: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fer ja de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els veïns de la comunitat Illa Centre del Masnou, un bloc d'habitatge públic impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona, l'AMB, denuncien infinitat de desperfectes en una promoció que consideren no té els mínims exigibles. Els afectats també alerten dels maldecaps provocats per l'aigua, ja que en diferents espais han aparegut filtracions, humitats i òxid. L'AMB defensa que és bastant habitual que s'hagin de fer reajustaments en obres noves, però que malgrat tot s'ha fet un seguiment exhaustiu de cada cas i que la constructora ja hauria resolt el 90% de les incidències. I Blanes acollirà les properes setmanes dues campanyes de donació de sang, una d'extraordinària del 24 al 26 d'agost i l'ordinària del 16 al 17 de setembre. La setmana del dilluns 24 al dimecres 26 d'agost hi haurà una carpa instal·lada al Passeig de Mar tots tres dies a les tardes i a mitjans de setembre es farà de nou a la sala de plens de l'Ajuntament. Des del Banc de Sang, l'estiu d'aquest 2026 s'ha engegat la campanya "Aquest estiu som fans de donar-ho tot" perquè tothom qui pugui doni sang allà on sigui que estigui passant l'estiu arreu de Catalunya. Des del Banc de Sang recorden que calen més de 40.000 donacions durant l'estiu arreu de Catalunya per mantenir les necessitats dels pacients als hospitals i tenir les reserves estables. De l'àmbit general, destaquem que un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat aquest dijous a la tarda a la regió andina d'Ayacucho, al sud del Perú. De moment no s'han reportat víctimes mortals, donat que es tracta d'una zona força despoblada, tot i que així s'han registrat diversos danys materials i alguns ferits. L'epicentre ha estat a pocs quilòmetres de la ciutat de Coracora, a una profunditat de més de 100 quilòmetres. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà dissabte cel variable i temperatures sense gaires canvis. Diumenge, més estones de sol. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
7: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
7: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
7: Molt bon vespre a tothom. Són les 9 i 4 minuts i ja som aquí, obrint les portes del vostre espai diari de música en català. Això és el Quilòmetre Zero a Ràdio Marina. El programa on no ens cal agafar cap avió per tocar el cel musical, perquè el millor talent el tenim literalment a tocar de casa. De dilluns a diumenge, de 9 a 10 de la nit, ens veiem i ens dediquem a alimentar-nos les orelles amb el so que es fa, doncs, a casa i, per tant, a sintonitzar amb la terra. Em dic Marta Fuerapons i t'envio una abraçada radiofònica com cada dia des de l'estudi de Ràdio Marina. Avui venim carregats amb una hora de ritmes, lletres brutals, anècdotes i una bona agenda de directes, també. Som-hi, doncs, pugem al quilòmetre zero, que arrenquem motors! I avui ho fem amb Buhos, un dels grups de pop festiu més importants de Catalunya, originari de Calafell, al Baix Penedès. Aquest 2026 és un any clau per la banda, ja que celebren el seu 20è aniversari. Comencem escoltant un dels seus temes i després parlarem de concerts. Buhos i Transmets Energia. Així comencem el quilòmetre zero. Uns ulls

Així, ben carregats d'energia de la bona, comencem el quilòmetre zero amb Buhos, la banda que ha planificat una gira especial de 20 concerts per repassar els seus grans himnes. Celebrant, per tant, 20 anyets de Buhos. Algun dels directes més rellevants programats per la segona meitat de l'any inclouen, per exemple, un concert a Vilassar de Dalt, d'aquí molt poquet. El dimecres vinent, dia 26 d'agost, estaran a la Festa Major de Vilassar de Dalt. Buhos, que després se'n van a passejar per Logroño, per Bilbao, i tindran també una gira final amb un concert especialíssim al Palau de la Música Catalana que es farà el dia 14 de novembre. Però de moment ja saps, eh? A Vilassar de Dalt, Buhos en concert de Festa Major, el dimecres 26 d'agost, la setmana vinent. Continuem al teu costat i ho fem ara recuperant tot un clàssic, amb majúscules. Un dels grans temes dels Sopa de Cabra, fem memòria i anem cap enrere per tornar a escoltar el Camins.

I després del sopa de cabra, una de Julieta. Ens tornem a situar a l'actualitat per escoltar aquesta diva de la música electrònica de Barcelona, Julieta, i el tema Cari.

de la mà de Julieta. Hem arribat a un quart de 10 de la nit. I donant un gir així de 180 graus a l'estil de música després de l'electrònica de Julieta, ara hi posem aquesta peça exquisida també, eh? Un estil completament diferent, però... Macaco. Viatjant cap al nord perquè arriba la República de la Tramuntana.

Macaco, Dani Carbonell, és un dels artistes barcelonins més influents a la música de fusió a nivell de l'estat espanyol. Conegut per barrejar estils com el reggae, la rumba, el funk i el pop amb un marcat missatge social i ecologista. Aquí, cantant en català, amb aquesta peça que també hem volgut convidar al quilòmetre zero de Ràdio Marina. I celebrant tornar a tenir entre nosaltres Macaco, que després de superar una aturada temporal el 2025 a causa d'un accident, ha tornat als escenaris amb moltíssima força. Hem recuperat un dels seus temes al quilòmetre zero de Ràdio Marina.

I seguim amb els amics de les arts. Parlem d'amistat real, de la que no es canvia per res del món. Els Amics de les Arts ens canten La meva gent, aquest homenatge a les persones que et suporten quan estàs insuportable. Vinga, escoltem-los.

Una altra de les formacions que aquest any estan de celebració, que n'hi ha munt, eh? De 20 anys de carrera musical. Els Amics de les Arts. Que, per cert, demà dissabte, 22 d'agost, estaran al Parc Central d'Igualada com a plat fort de la Festa Major i tenen una llarga gira de concerts. El 29 d'agost estaran a les barraques de Sant Hilari Sacalm per la Festa Major, també. El 4 de setembre, les barraques de Vidreres, celebrant, doncs això, la Festa Major de Vidreres. El 18 de setembre, al Parc Astronòmic de Montsec, una miqueta més lluny, amb el cicle de música Sota les Estrelles. I així podríem estar una bona estona, perquè en tenen uns quants encara.

0: Ens encanta convidar els amics de les arts al Quilòmetre Zero, el programa de Ràdio Marina, que et porta la música de proximitat en català de dilluns a diumenge de 9 a 10 de la nit, al teu costat. I ara hi posem una miqueta de Ricky T. Saps de què et parlo? Bruno de Fabrizis, més conegut com Mama Duixa. I a aquestes alçades ja podem dir que tot un èxit, aquest Ricky T amb Scotty Dickian.
1: Mare meva, s'acosta el moment de fer Ricky T.

Mama Duixa, que també té dates interessantíssimes programades de concerts, com per exemple el 18 de setembre a la Plaça Major de Vic, actuant de forma gratuïta al Mercat de Música Viva de Vic. Impressionant concert, segurament, eh? La seva música innovadora ens encanta. El quilòmetre zero.

Obrim el llibre dels horòscops i les nòmades místiques. Helena ens porta Auguris, una joia polida de pop independent català que sona en aquesta nit de divendres, ja iniciant el cap de setmana, amb Helena, Auguris. Auguris.

Ens hem posat super nostàlgics. Un brindis virtual amb un bon glob de pop rock dels 90, d'aquelles èpoques on es compraven CDs i es portaven carpetes folrades, recordes? Whiskins ens deia cada cop que te'n vas, però la veritat és que la seva música mai ha marxat del nostre cor de ràdio. La cançó es va publicar l'any 97 dins l'àlbum Lila. La banda original de Reus i liderada per Joan Masdeu es va fundar l'any 92 sota el nom original de Whiskins Collons, escurçat posteriorment per raons òbvies de decòrum radiofònic. Els hi van tallar. Ai! 9:45 de la nit, segueixes el quilòmetre zero de Ràdio Marina. I ara prepara't, perquè anem a estendre la roba. Una roba que revoluciona la pista. Roba estesa, la formació ens submergeix en aquest oceà, així es titula el tema, de ritmes folk i urbans. Una tempesta d'energia on l'acordió i les guitarres lluiten per fer-nos saltar de la cadira.

Què, com se t'ha posat aquest oceà de la roba estesa? És un dels talls destacats de la banda que va néixer l'any 2011 al Camp de Tarragona. El grup autoanomena el seu estil com a folk calentó, combinant música festiva, lletres de combat social i empoderament femení amb sonoritats tradicionals. Para bé l'orella que entra per la porta gran el petit de Calaril. Així es coneix musicalment a Joan Pons, que ens porta cançons molt curioses i divertides com aquestes mandolines. Tralarí, el petit de Calaril, al quilòmetre zero. Ni vuit

Amb una sonoritat i una creativitat impressionant. El petit de Calaril, una vegada el vaig anar a veure a les Estunes de Banyoles i va ser realment flipant. També segueix de gira aquest estiu 2026, per exemple, aquest diumenge 23 d'agost estarà a Igualada. I passarà també per Ponts, per Maó, per Sant Cugat del Vallès, per Barcelona. Una llarga llista de concerts del petit de Calaril. I ara et presentem un dels temes dels Ginestar. Amor de germans, pop lluminós i melancolia de la bona, de la que es balla plorant amb un somriure. Els germans Serrasolses ens porten el tema Tot el que ens queda.

0: El Gin Star, que també tenen una llista de concerts que deixa'ls anar. El dissabte 29 d'agost estaran a Sueca, encapçalant el cartell del festival Espiga Rock al costat de Naina i de Pep Jimeno Butifarra. El 7 de setembre, a Olot, actuant a les icòniques festes d'altura. El 19 de setembre, a la plaça Major de Vic, en el marc dels grans directes del Mercat de Música Viva de Vic. I ja cap a la tardor, el 7 de novembre, a la mítica sala Rasmatàs de Barcelona. I ara una combinació de guitarres que ens il·luminarà la nit, en la qual ja hem entrat de ple amb El Tercer Hombre.
1: Que un instant s'adormís entre els meus braços.
0: Dir-li al sol.

I què et sembla si fem que es noti que avui és divendres? I ells són mags perquè això sigui així. Els Catarres, avui t'he vist. Avui.

0: Suposo que aquestes alçades ja saps que els Catarres van saltar la fama amb la seva Jennifer. Però d'això ja fa uns quants anys que ens fan ballar a les festes majors amb temes com aquest Avui t'he vist. I, de fet, continuen en concert
1: Avui t'he vist
0: arreu de Catalunya aquest 2026. I atenció, perquè tenim preparada una de les peces de la Muixca, la Irma Farelo, que s'ha convertit en una de les veus imprescindibles de la música urbana en català, barrejant gèneres com el dancehall, el reggaeton, el trap i el pop. L'artista de Vilassar de Mar ha definit el so de tota una generació de gent jove amb cançons que sonen també com aquesta. Sembla mentida, Muixca al quilòmetre zero.

L'Irma Farelo, la Muixca, forma part d'una família molt lligada a la cultura popular catalana. És filla de l'actor Eduard Farelo i germana de l'estrella internacional Bad Gyal. La seva germana Alba Farelo. A més, als escenaris l'acompanya de manera inseparable la seva germana bessona, Greta Farelo. El 17 de setembre i el 18 de setembre, per cert, estarà al Parc del Fòrum a Barcelona, en directe.

I si esteu cansats, cansades, que tothom us digui què heu de fer, com heu de vestir, quina música heu d'escoltar, l'Edu Esteve us porta un himne perfecte per la desconnexió mental. Però de moment no, ens ha saltat el Joan Garrido, coses del directe. La cançó es diu L'altra fase.

El senzill L'altra fase, llançat el 2020 sota el segell de Música Global, és una de les peces més importants de la seva discografia, ja que va significar la seva carta de presentació oficial en català. Queden els meus somnis a l'espera de que trobi enmig d'un món que no serà com era i no vull quedar-me enrere. També el teníem al quilòmetre zero a poquets minuts ja per arribar a les 10. I ara sí, l'Edu Esteve. Quan

Actitud, rebel a les radiones. L'Edo Esteve ens porta un himne perfecte per desconnectar mentalment amb aquest s'enfuma a tothom. És un crit de guerra, eh? Que necessitàvem també per enviar els maldecaps a Pastafang. Badaloní de Bressol va saltar al gran públic gràcies al programa de talents Eufòria. I després de l'Edu Esteve, doncs ara sí que sí, ja queden només 3 minuts i mig per arribar a les 10 de la nit. Això vol dir que ens toca acomiadar-nos. Fins aquí el quilòmetre zero d'avui, però ja saps, demà i tornem. T'esperem, passarem llista, eh, si no hi ets. Cada dia de dilluns a diumenge, de 9 a 10 de la nit, al quilòmetre zero, amb una servidora, Marta Fuerapons, durant aquest estiu 2026. Compartint amb tu molta i bona música, com aquesta que tenim preparada per tancar el programa. La Júlia Blum amb Gigi Ros amb el tema de dolces a salades. No em volia allargar. Que passis un bon cap de setmana.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Dale, Pepu.

feel me? Come on, baby girl, baby girl. Oh. Uh-huh.